0: A vivir que son dos días, con Lourdes Lancho. Buscando el plan perfecto para tus momentos en Menorca, lo tenemos para ti. Cada día a partir de las 11:30 horas abrimos Cova d'en Xoroi. Disfruta de las mejores vistas de la isla y de las sesiones de música en vivo tras la puesta de sol. Únete a la diversión. Más información en nuestras redes y en covadenxoroi.com.
1: El Port de Maó es vesteix de festa. L'Ajuntament de Maó presenta Estiu al Port, cultura i tradició fins al 9 de setembre. Vespre d'art, enguany dedicat al record de Josep Begú. Cicle de música per sentir, el 10 de juliol, Leo Manso Ramer. El 31 de juliol, amb suc i sopes. Activitats per a tothom. Espectacle de cavalls, diversió infantil amb pinyeta pinyol, Menorca en dansa i l'espectacular Copa del Rei de Vaixells d'època. Cada dissabte a la nit, mercat de nit al Port i la nit de música al Moll d'Autoritat Portuària. Consulta el programa a ajmao.org. Ajuntament de Maó.
2: Y este lunes, a las 2 menos 10 en Hoy por Hoy Menorca, conoce con nosotros los servicios de la Red Asistencial Juaneda en Menorca. Juaneda, cuida de ti. Menorca canta per Venezuela. Uneix-te a una nit única de música i solidaritat. Dilluns, 27 de juliol, a partir de les 8:30 del vespre, al pati del Col·legi Doctor Comas d'Aló, amb Pep Marquès, Grup Xalandrí, Eva Pons Trio, Quatre Sols i un Piano, entrada 10 euros. Organitza Ajuda al Chat i col·labora Ajuntament d'Aló. No t'ho perdis.
3: La actualidad importa.
4: Tenemos algunas complicaciones en carretera por los miles de desplazamientos que se esperan para hoy.
3: De lunes a viernes a las 2 de la tarde, hora 14. Lo que pasa, lo que importa. Cadena Ser. Conversación.